0: Des dels nostres Blue Radio 90.2 de la FM i www.blueradiofm.es. Blue Radio, cada dia fem ràdio per tu i amb tu.
1: El color ja tiene sonido. Blue Radio Chella, 90.2 FM y blueradiofm.es. La radio con mejor color.

que mai amb la millor música tech house, techno, minimal, house i progressive house. Aquesta serà la teva hora per a descobrir les profunditats de l'underground. El teu espai per a descobrir nous tracks, reconectarà amb els clàssics de la música electrònica, entrevistes i molt més. Connected to Selected Music, la teva connexió setmanal on connectaràs amb l'essència de la música electrònica. Recorda, tots els dijous, de 22 a 23 hores, en Blue

0: Si coneixes Estam i està el tram.
1: Si m'enamore.
0: Si està l'has ballato. I està l'has cantato.
2: Falta un tobogán al pobre home. Diners no donen la fe.
0: Tu eres dels nostres. Blue Radio 90.2 de la FM i www.blueradiofm.es. Blue Radio, cada dia fem ràdio per tu i amb tu.
3: El color ja tiene sonido. Blue Radio Chella, 90.2 FM y blueradiofm.es. La radio con mejor color.

Dos cites importantíssimes tenim a la sintonia de Blue Radio, dissabtes a les 10 de la nit i diumenges a les 8 de la vesprà. Temps per a rememorar la dècada dorada del Remember, abreviat TRM. En versió llarga duració, Territori Remember. Presentat i dirigit per Javi Vivas. No es fem majors, som legendaris. A la sintonia de Blue Radio, Territori Remember.

peticions, dedicatòries, recomanacions, consells, notícies curioses i d'última hora. De dilluns a divendres, entre les 10 i les 2, 100% peticions. Estaré encantada d'acompanyar-te. I tu, m'acompanyes a mi? De dilluns a divendres, 100% peticions, amb Jessy Mesa. Els matins són nostres en Blue Radio.

0: dels nostres. Blue Radio, 90.2 de la FM i www.blueradiofm.es. Blue Radio, cada dia fem ràdio per tu i amb tu.
1: El color ja tiene sonido. Blue Radio Chella, 90.2 FM y blueradiofm.es. La radio con mejor color.

0: Els nostres Blue Radio 90.2 de la FM i www.blueradiofm.es. Blue Radio, cada dia fem ràdio per tu i amb tu.
1: El color ja tiene sonido. Blue Radio Chella 90.2 FM y blueradiofm.es. La radio con mejor color.

0: Dos minutets ja sobre les 7 i mitja del matí. Més cores, Dani Martín, 25.
1: Despertador.

0: Pues si ens agradava la versió original, la de Nena de Conte, Tenia tanto que darte, la remescla amb la Love You, pues encara m'ho agrada més. 3 minutets sobre les 8 i mitja, despertant el personal des de la sintonia de Blue Radio, així la despertador Blue, la Love You, Nena de Conte, Tenia tanto que darte. I ara una cosa normal, amb Rosalía i Carolina Durante.
1: Estàs escuchando el despertador de Blue Radio con Juan Tormo.

0: últimament s'està juntant molt amb DJs, eh? I a més fan grans temes. És el cas de temes com, per exemple, amb David Guetta. O ara amb Martin Garrix, però només se junta amb els grans, eh? Ed Sheeran presentarà Repeat.
1: Blue Radio, Chella. Vamos. Vamos sobrados de música. Blue Radio, Chella. Vamos. Vamos sobrados de música.

parlar de los caños. Segur que recordeu, recordem per èxit com Niña piensa en ti. Los Caños han publicat Con Todo, un nou senzillo que s'acompanya també del seu corresponent videoclip. Es tracta d'un tema inèdit, el primer d'este grup gadità en més de 2 dècades. I aplega liderada ara la formació per Kiko i per Juande, després de que hagi abandonat el grup Javi, el tercer integrant original d'esta banda. El tema plega un any després de la seva gira de reencuentro, 20 anys pensant en ti, amb la qual van celebrar el 25 aniversari del grup i va confirmar el vincul que el seu públic tenia amb ells. Con Todo, nace de la necessitat de transformar una canció de lo vivido durant estos meses de directo, combinando el ADN melódico que definia Los Caños a principios de los 2000 con una producción más actual, íntima y luminosa. Bueno, pues estas son las paraules que trobem en la nota de premsa que acompanya a este Con Todo. ¿Tindrà un pròxim disc? Bueno, pues de moment no tenim esa informació, però ells tampoc han dit que no, eh? Bueno, pues suposem que si donen els números i este Con Todo és un èxit, bueno, pues per què no, veritat? Anem a quedar-nos amb Los Caños, anem a quedar-nos amb este tema inèdit des de fa 20 anys. A més, completarem el 100% Radio Fórmula.

amb la previsió de l'oratge. Ens informarem a través de la web oratgenet.com. I avui ens diuen, només un pas enrere. Juliol comença menys calorós, però només es tracta d'un pas enrere, d'un xicotet pas enrere, per oferir-nos un cap de setmana on de nou apretarà de valent. Ahir tancarem el juny amb un dia molt fort. I avui agrairem un xicotet respir, perquè juliol només ha fet que començar i ja es veu a mig termini una nova i important ola de calor. El domini del sol serà avui quasi absolut. El vent bufarà fluix de xaloc al centre i al sud i moderat de mestral al nord. I les temperatures, afortunadament, avui no pujaran tant com les d'ahir. Demà també farà una calor suportable. Un dia de sol i de basca, amb temperatures que voldran baixar algun grau al centre del dia. I el primer cap de setmana del mes de juliol vindrà acompanyat de molta calor. Pujaran dia rere dia les temperatures i caldrà esperar fins diumenge perquè l'atmosfera ens doni una miqueta de treva i una xicoteta probabilitat de tronades després d'un matí assolellat i molt calorós. Bueno, pues este mal juliol ja és el que toca, Patir i queixar-nos. Visitem a Emet. Vegem que la màxima prevista per avui a Xàtiva, 36 graus. La mínima s'ha quedat en els 23. Demà dijous, la màxima serà de 33, la mínima de 22. I atenció, perquè esta nit tenim certa probabilitat de pluja, Un 75%, segons l'últim model d'Emet.

setmana del 17 de juliol al 23 de juliol. Aneu reservant-se-la si voleu gaudir de música en directe i de grans artistes. I tot de manera gratuïta, eh? El Cira ja està preparant-se per a les seues festes de Sant Bernat 2026. Bueno, pues la programació és ben extensa, eh?

distints punts de la ciutat, seguint el model de les festes obertes a tota la ciutadania. Bueno, pues festes que se celebren del 17 al 23 de juliol en honor a Sant Bernat. Bueno, pues entre les coses més importants, per exemple, el 17 de juliol, actuació de Rafa Sánchez, de La Unió, actuació de OBK i de Tennessee, és el 17 de juliol. Després, el dia 22 de juliol, víspera de Sant Bernat, bueno, pues el concert més esperat per tots, perquè se produirà l'última actuació de La Fúmiga a la seva terra. La Fúmiga oferirà l'únic concert, l'últim, en la seva ciutat natal, és el nom de L'Últim Abraç. Bueno, pues un concert que s'espera siga multitudinari este, el del 22 de juliol. A més, n'hi ha més coses preparades, Han preparat un festival Remember, un festival

en peticions. I es toca edició de dimecres 1 de juliol de 2026. Pues des d'ara i fins les 2, el nostre temps, el desbloliter, si bloliteres, cadascú pot aportar per ací el tema que li apetisca escoltar, acompanyar-lo d'alguna bonica dedicatòria i alguna info per a compartir. 6, 7, 8,

Fito Páez, pero Laura Pausini la gafa prestat. Ahí está, Mariposa Technicolor. Fito Páez, per la seva part, ha declarat que ha sigut un regal que Laura li ha fet a ell. Tenim per ací petició musical. Tenim un WhatsApp que diu: hola, fica'm la de Granada de Miguel Ríos. I la vull dedicar per a tu i per a mi, de part de la reina d'Àfrica. Bueno, pues per ací te la deixem.

estava dedicada, perdona. Estava dedicada per a Elena, una de Antonio Doctor de les més boniques. Bueno, pues, ¿qué tal esta? Pídeme. Que vaya molt bé el dimecres, este primer dia del mes de juliol.

Lagos no para de preguntarse per què, per què, per què. Guai, guai, guai. 5 minutets, alcançarem les 11 i estarà, ja la podem donar per superada. I anem a tancar-la amb un tema importantíssim de rabiosa actualitat, com és el Dai Dai de Shakira i Burna Boy. I continuem a l'espera de que s'estrene la versió en espanyol. Està anunciada, però de moment no s'ha estrenat. Potser la reservem per aquest divendres.

de Santana amb la col·laboració de Becky G. Ahir estaven compartint Mi gran amor. Anem a parlar d'ella, de Becky G. Anuncia nou àlbum. L'anuncia per el pròxim dia de 9 i es titularà Brigado. Es tracta d'una col·lecció de 12 cançons sense col·laboracions, on presenta Enoko com a una nova identitat dins del seu univers sonor. Un disc que mira cap al front, mira cap a dins per trobar lloc en la calma, en el disfrute del moment i en la plenitud del present. Posa el foco en el amor i en la família. I segons diu també la nota de premsa, transita entre sintetitzadors distorsionats, atmosferes fosques i ritmes afrocaribenys, consolidant així la evolució sonora que ja porta anys desenvolupant baix el concepte de música folclòrica i atemporal. Bueno, pues el álbum es presenta amb temes com Caravaggio

7 minuts sobre les 11 i així estem en la segona hora del 100% peticions d'avui. Així fent soroll per a que tot el món s'entere de que estem per ací, Peticions, dedicatòries i tota la informació que vulgueu aportar al matí. 678-60-53-30. WhatsApp o ens telefoneu. Saludem als patrocinadors. Ja sabeu que compten cada dia més, Amb Grupo Innovator Mom i el Bar Avenida de Genovés. Telèfon per a fer reserva o comanda en el Bar Avenida de Genovés. 96-222-92-93. Tots els dies esmorzar, menú diari. I el cap de setmana també sopars i pizzes per mitjà

Fati, Robin Schulz, Sound and Forces en este Flames. I continuem en la llista perquè per ahí tenim amb la col·laboració entre Morat i Silvestre Dangondo, que ens ha sorprès gratament. Lo poco que yo quiero.

0: Estativa al carrer La Reina 48. I vine a ver.
1: Comidas para llevar. El Mirador del Passatge te trae el disco de siempre.
0: Ves pensant què vas a demanar avui? Si vols, ves per comandar. 635 433 744. El Mirador del Passatge. Al carrer La Reina 48 de Xàtiva. No te conformes amb qualsevol cosa.

0: L'autèntic sabor casolà en menjars per emportar t'espera al Mirador del Passatge. Refresquem la nostra carta i l'ampliem amb irresistibles arrossos, pastes, verdures, ensalades equilibrades i, com a novetat el divendres, pollastre a l'ast. Encomana'm al 6635-433-744. Ara el divendres, pollastre a l'ast. Es trobaràs a Xàtiva, al passatge del carrer La Reina 48, junt al xàrter, el Mirador del Passatge. Menjars fets amb cura, com a casa.
1: Blue Radio Checa, tu energía de cada día. 90.2 FM y www.radiofm.es.

Dani Ocean, que esta setmana el tenim com a disc actiu gràcies al seu Volaré. Gràcies al Mundial 2026, perquè ha reaparegut amb este motiu. Contar-vos també que avui a les 13:30, 1:30 de la vesprada, anem a tindre una entrevista amb el president de la Mancomunitat en la Costera Canal, amb José Luis Quijón, per a parlar, per a fer un resum de les activitats que han tingut en l'últim mes i les que estan presentant

0: se acabe la noche. Ahí te anima Gonzalo Hermida.
1: La frontera.
0: Una frase que solen dir més en estiu que en hivern, veritat? Perquè en estiu com que allarguem més la cosa, ens ho estem passant bé a les tantes i no volen que acabe la nit. Hagel, J Balvin, Nelly Goulding, Topi, Arash, tots junts, Rebol i Cots, en este I Don't

Gorren sonava per a ser amb el seu Ordinary. Ué. I és que el seu nou avui apareix a la premsa musical i anem a enterar-nos per què. Alice Gorren està a punt d'obrir un dels capítols més importants de la seva carrera amb Wild Child. Serà el seu segon àlbum d'estudi i està prevista per al pròxim 28 d'agost. El cantant ha donat a conèixer a través de xarxes socials el llistat de les cançons que formaran part d'este nou disc. Després del superèxit Ordinary. El propi artista ha avisat en xarxes de que no està preparat per este latigazo emocional. Algo que li provoca este disc i diu que no és cap exageració. Tot el que rodeja este projecte apunta a un treball molt íntim, construït des del dol, la vulnerabilitat i la recerca de connexió. L'àlbum que se publicarà a través de Atlantic Records incluirà 13 cançons i se presenta com a una obra pop alternativa amb forta càrrega emocional. Bueno, pues tenim a l'artista molt emocionat i disposat a arrasar en totes les llistes d'èxits a nivell mundial a partir del pròxim 28 d'agost. Bueno, pues queda apuntat per ací per l'agenda. Un àlbum que serà molt important en aquest 2026. Wild Child, el segon, per Alice Gorren. I és que un segon treball sempre és molt important per a un artista, Perquè a mi té que demostrar que amb el primer no va tindre sort, sinó és que val per a això. Locos como yo, vamos hoy, I'm a Esta que sona ja no té que demostrar-nos res, porta tants anys al nostre costat que ja saben que és de les millors. Ahí està, Inna.

Ben Sambono, The Time of My Life. El cantant Benson Boone, nominat als Premis Grammy, ha presentat de manera oficial el seu nou senzill, The Time of My Life, editat baix el sello de Warner. El tema musical se descriu com una desconnexió emocional i el procés de com avançar després d'haver perdut a una parella. La composició ha estat a càrrec del propi Boone, amb la col·laboració de LeFrance i el productor Jason Evigan, amb qui ja havia treballat anteriorment. I estructuralment, la cançó s'inicia sobre una guitarra acústica i després va evolucionant cap a uns arreglos més complexos que incorporen guitarres elèctriques i elements del rock que recorden a la dècada de 50. Però pues té màgia este The Time of My Life, ¿a que sí? Este tema presenta, bueno, pues el primer tema inèdit des de que publicara en el passat any American Heart, que va entrar directament en el top 10 de tots els països del món i era el seu segon àlbum d'estudi. No, pues pareix que està preparant algo nou. Obrim així la que és ja quarta i última hora d'este 100% peticions. 16 minuts sobre la una. Res de bon dia perquè el matí està passat ja superat. Bona vesprada a tots. Últims minuts d'este 100% peticions perquè conforme havien quedat, avui a partir de la una i mitja prestem els micros al nostre company Ricardo Chaffer i se'n va entrevistar al president de la Mancomunitat La Costera Canal. Bueno, pues per a que faça balanç del que ha sigut este últim mes i els projectes que tenen pensats per al pròxim mes. A continuación, en los minutos, entrevistemos a José Luis Gijón.

0: Radio Chella. Tu energía de cada día. 90.2 FM y www.radiofm.es.
1: Es que te llama Autobuses Chambitos. Y a més, anem a conèixer la novetat musical del dia. Autobuses Chambitos, si esteu organitzant un viatge, una excursió, una eixida, no dubteu en contratar els seus serveis. Són grans professionals. 696-930-910.
2: Novedad.

0: divertida. Blue Radio FM 90.2.
1: Mos trobem avui en el municipi de Torrella, un poble encantador amb pocs habitants que té, pues, bueno, és el que és esta comarca de la costera. Estem a José Luis Gijón, que és el president de la Mancomunitat La Costera Canal, i volíem saber un poc per això avui. Hem començat aquestes entrevistes en Torrella para que mos contes un poc aquestes iniciatives que la Mancomunitat està portant als municipis del voltant de la capital de la comarca de la costera, aquestes iniciatives, aquestes activitats, totes les coses que mos pugues contar al voltant de la teua gestió en esta nova iniciativa.
2: Bueno, pues ho has dit molt bé, no? Estem a tots els municipis, tots són importants, i avui em vull començar per un dels més menuts, Torrella, però no per ser més menut té menys importància per a la Mancomunitat. La veritat és que sols fa falta passejar-se pels seus carrers i descobrir lo meravellós que és el municipi i la seua gent. Nosaltres des de la Mancomunitat estem recolzant amb iniciatives per la part de joventut o per la part de la recollida dels animals o la recollida de fem, iniciatives de serveis socials. Molts d'estos serveis, si no fora perquè estem mancomunats, no podríem tindre-los en un municipi com aquest. Per tant, l'estar dins d'una mancomunitat és molt important per als menuts, però també per als més grans.
1: Bueno, poc va acabar esa primera trobada de bandes comarcals de música i volien saber, avui que te tinguem així a través dels micròfons de Blue Radio, quin és el balanç que fa el president de la Manco?
2: Bé, jo crec que estem en un moment meravellós, no? Les bandes de música, el seu esplendor, allò que es transmitixen, i en la trobada de bandes de música ja vam veure, no? L'èxit, enhorabona a l'organització, a tots, a cada un dels que han format part, perquè crec que és important recolzar. La Mancomunitat està recolzant des del primer moment aquestes trobades, i així no ho demostrem, siguem patrocinadors, i crec que és un treball en conjunt que per una part t'ompli perquè veus el resultat, però per una altra també t'ompli perquè veus que cada persona que participa disfruta, i al final crec que això és el més gran, no? Que la gent col·labore i disfrute, i més quan tens algo tan nostre com la música, les bandes de música, tenim que estar ahí i anem a seguir estant.
1: També hem viscut l'aplec de danses a Vallès. Quin paper, José Luis, consideres que té aquest tipus d'iniciativa, conversa i promoció de les nostres tradicions així en la comarca de la costera i la canal?
2: Tenen un paper fonamental. Crec que unixen, no? Unixen a la gent més jove, a la gent més gran, però també ens ajuden a transmetre el sentiment dels municipis. En aquesta ocasió hem pogut estar al municipi de Vallès, a pocs metres d'ací de Torrella, i bueno, jo crec que ha sigut un èxit, no? Crec que l'Aple, que és un format que també ha vingut per a quedar-se, apostem per ell, seguirem treballant ixa cultura valenciana que tant ens agrada, les nostres tradicions, les nostres arrels, no hi ha que perdre-les, i si això serveix per donar més visibilitat a aquells municipis que ho necessiten, pues estarem encantats.
1: Una de les altres activitats destacades ha sigut la trobada de moros cristians i contrabandistes. Com valores, José Luis, la participació dels municipis i la consolidació d'aquest encontre dins del calendari comarcal?
2: La participació, sense cap dubte, de 10, perquè la gent es volca, totes les comparses de la comarca estan encantades, i a més és un treball que s'involucren moltíssim. Si no fora per ells i per elles, no podrien fer-ho, no? Així no és només la marca de la Mancomunitat, sinó és el treball constant d'aquestes agrupacions, d'aquestes comparses, que bueno, es demostren, i ja ho vaig dir en la presentació, que estar de la mà, anar de la mà, s'aconsegueixen moltíssimes més coses que no imposant o intentar fer coses per separat. Nosaltres, una festa que continua creixent, una festa que des de que es va iniciar aquestes trobades hem vist que als municipis s'han anat afegint més gent a les comparses, s'han creat inclús comparses noves, s'han consolidat algunes altres comparses. Jo crec que això té que ser un orgull per a tots i totes és que d'alguna forma aporten ixe graner d'arena. En quant a la participació, és cada vegada més elevada, i això també és un símptoma de que ens trobem en un bon moment i que la gent està fent-ho molt, però que molt bé. La tradició i convivència és fonamental en aquestes festes, no? I crec que també tornem a donar aquest exemple en diferents municipis, que sempre ha hagut aquestes rivalitats entre els municipis i que ara això ja s'ha acabat i el que hi ha és convivència. Ens quedem, no?, amb aquest detall. I l'impuls del turisme i de l'activitat econòmica, fonamental. Estem donant a conèixer per mig dels canals de televisió, de les xarxes socials. Estem aplegant a moltes comarques que estan coneguent el municipi o els municipis on es desplacem. I això també és un plus, un afegit que bueno, també posem molt en valor, no?, per manejar aquesta economia local que tant bastant es fa falta.
1: Quan veurem a José Luis també desfilant? És una gran il·lusió que té la gent en aquesta tradició, que és molt important.
2: Bueno, pues, a veure, és complicat, no perquè no vulga. A mi m'encanta, m'encanta la festa i, bueno, m'he dedicat molts anys també a estar en este món de les festes i m'agradaria, per què no, algun dia intentaré trobar aquest espai per a poder desfilar.
1: En les últimes setmanes s'han recorregut els municipis de la comarca La Costera Canal explicant el nou sistema de recollida porta a porta i resolent pues, tots els dubtes que tenien els veïns i veïnes de les comarques. S'ha portat un model que, bueno, ve inculcat també per la Unió Europea, entonces volien saber un poc quina és la tasca i quina és la palissa que s'ha pegat el president de la Mancomunitat explicar a la ciutadania, poble a poble, porta a porta, este model i els beneficis que esperen aportar a la comarca que tu gestiones.
2: Bueno, la veritat és que ha sigut una tasca que ha sigut voluntària, ¿vale? Perquè va eixir d'una proposta d'un municipi i de fet el que demanaven era que anara el tècnic i bueno, jo vaig pensar que per què no tenia que anar també el president de la Mancomunitat, que és qui ha estat gestionant estos últims anys. Evidentment abans ha hagut altra gent, però estos últims anys ha estat gestionant tot el que és el projecte i la licitació i com va funcionar tot. Pues bueno, es vam recórrer 14 dels 15 municipis. Nosaltres ho vam oferir a tots els municipis. Han hagut 14 que ens han demanat que anàrem a explicar-ho a seus municipis, que donàrem la cara. En definitiva, jo sempre ho he dit. Tant ens agrada anar a les festes, però també es té que agradar anar a explicar les coses, siguen que ens agrade més o menys el tema, però hi ha que donar la cara, no? Jo crec que això ha sigut molt positiu, perquè la majoria de la gent, quan hem acabat les reunions, que han entès el projecte, d'on ve, per què es fa i com es té que fer. Després, la majoria de dubtes, pues, de que si tinc que separar això o tinc que separar l'altre, però això anirà, a poc anirem ensenyant-nos i corregint-ho, no hi ha que tindre por. Jo crec que ha sigut molt positiu, recordar, per a mi segur, que ha sigut molt positiu, perquè també he escoltat molt, crec que això, pues, bueno, sempre ens aporta moltíssim. I hem pres nota de moltíssimes coses, lògicament, ens hem vist a la cara, hem parlat, hem dialogat amb les persones, i jo crec que moltes vegades el que es falta és això, no? Ixe de tu a tu, de no veurem-nos en la tele o per mig de només la ràdio o les xarxes socials, sinó ser persones que tant ens agrada, i més quan vivim en pobles, que ens encanta compartir, no? Això rateja amb la gent. Jo ho valore com a molt positiu.
1: Ara s'ha iniciat una nova fase amb les sessions informatives i el repartiment d'espoals per part de l'empresa adjudicatària. En quin punt es troba el procés i quan començarà a implantar-se progressivament el nou sistema?
2: Nosaltres ara estem en el moment en què l'empresa adjudicatària està ja pegant eixes voltes pels municipis i comentant com es té que separar. Entonces ara la gent ja està realment aprenent a com tenim que fer-ho. A partir de setembre es repartiran tots els poals i es farà un repàs d'allò que s'està comentant ara, i en paral·lel a tot això la Mancomunitat posa a disposició dels ajuntaments dos persones d'educadors ambientals que aniran allà on faci falta a explicar a les famílies casa per casa si fa falta. Vull dir que anem a posar ara tots els mitjos per a que d'ací a octubre, que començarà a implantar-se el servei, no hi hagi dubtes, no? Que ho tinga tota la gent clara, que estiga tranquil·la la gent, perquè de veritat que hem sentit moltes i perdoneu l'expressió, però moltes barbaritats, i quan deixen de les reunions que ho expliquem, la gent diu no espera tant, és simplement pues, que tinguem que adaptar-nos, no? Als temps que corren ara, ens agrada o no ens agrada. Jo no dic que compartisca tampoc al 100% estos sistemes, però és el que, com bé has dit, la Unió Europea va dir que es tenia que aplegar a uns mínims o uns màxims de FEM, i per tant l'única forma que hi ha de realment aplegar és esta, no? La del porta a porta. Així no ho diuen els tècnics, no ho diguem els polítics, ho diuen els tècnics. Jo personalment hem vist que altres municipis opten per altres sistemes. No parlo ja de municipis grans, no? Com Xàtiva, que evidentment només la seva estructura, la forma de vida, són finques grans, és molt diferent als municipis xicotets, i són fórmules diferents d'implantació perquè possiblement siguin inviables. Hi ha altres municipis que potser estan optant per altres sistemes que no estan garantitzats per els tècnics i que ojalà no aplegui, però en principi podrien, si no apleguen, ser multats per la Unió Europea, i al final aquesta repercussió d'ací dos o tres anys pagar-la els propis veïns i veïnes.
1: O sigui, estem parlant que en dos o tres anys vista podrem fer un balanç més o menys per veure si anem dins de la línia que marca la Unió Europea?
2: Jo pense que no fa falta aplegar els dos o tres anys. Jo crec que durant durant aquest any que ve ja podrem saber si estem en la línia i si estem fent bé les coses. Pensem que és un canvi molt potent, que moltes famílies que fins ara, pues, bueno, pel que fora, no estaven acostumbrades a separar, ara van a fer-ho. Jo crec que simplement amb aquest canvi de ja tirar el plàstic a un toco, el vidre a un toco, el cartó a un toco, només amb això, que anem a fer-ho ja tots i totes, ja anem a notar una gran milloria. I després, la part orgànica, que també se va a fer, pues, bueno, jo crec que sense cap dubte el proper any anem a notar ja que estem en el camí, inclús quasi que aplegant a aixòs nivells.
1: Bueno, important també, no? Perdona que interrompisca, que en el tema de quines són les dades o la cota o marge que n'hi ha en tema de tones o de recollida de residus.
2: Pues és molt important, perquè quan coneguem la dada d'eixa quantitat, ens sorprenem. De tot el que estem fent ara, tenim que aplegar a estar fent sols un 10%. És a dir, tinguem que baixar un 90%, tenim que separar aquest 90%. La resta sol pot ser un 10%. Entonces, per això és tan important, no?, l'esforç que anem a fer, perquè si seguim tirant-ho a mesclat, als contenidors com tenim ara, pues, evidentment no va a plegar-se. Entonces, aquest 10% se'ns té que marcar a tots molt i és, bueno, però estic convençut que anem a aconseguir-ho, perquè la gent té moltes ganes de començar, més que res perquè aquests dubtes que hi havien o que hi ha encara, quan s'estan deixant clars, la gent se veu amb il·lusió, perquè la gent per si volem el planeta, volem cuidar-lo. El que passa que a vegades, jo sempre ho he dit, jo el primer, que a vegades ens despistem un poquet i fem coses que no toco. Entonces, pues, bueno, quan tenim un projecte tan ambiciós i quan vas de la mà de la gent, s'il·lusiona i anem a aconseguir ixe 10 i estic convençut que anem a baixar-lo.
1: Quant haurà de pagar finalment cada veí i veïna aquest any i com s'ha aconseguit reduir aquest import respecte al model anterior?
2: És veritat que preocupa molt, lògicament, i jo ho dic, quan som famílies nombroses, com és el meu cas, imagineu-se les despeses que tenim, es preocupa, però el que més ens ha traslladat la gent en aquestes reunions que hem fet, en els 14 municipis que hem estat, ha sigut l'aport de com tenien que separar. Al final, la gran majoria entenia que un servei que millora i que va oferir, pues, unes garanties de que està fent-se tot bé i de que no anem a incomplir, al final tots entenien que aquest servei, pues, era més elevat, no? Però bueno, aixina i tot, evidentment, aquest any la taxa es fixava en aproximadament 98 euros i hem aconseguit, fent una revisió, ajustant els preus també al servei que va prestar-se aquest any, de 88 euros. Hem baixat aixòs 10 euros, ho vam aprovar l'altre dia a la Mancomunitat i crec que és important. Però el més important, jo remarcaria que per als propers anys, per exemple, aquest any que ve, la Mancomunitat, en les seues bases, té oberta la porta a que els propis municipis puguen fer campanyes per a bonificar. Això què vol dir? Que, per exemple, vaig a posar l'exemple del municipi en el que sóc alcalde, no? Cerdà, el proper any, tindrà una partida pressupostària que ja la tenia aquest any. El que passa és que no es pot aplicar si no tens unes dates concretes. Per al proper any, quan ja tindrem les dates d'aquest any, sí que bonificarem a tota la gent que participe del projecte. Entonces, això què vol dir? Pues que tal volta el que aquest any pague 88 euros, però l'any que ve participe del projecte, pues estiga reduint el seu rebut un 40 o un 50%. És a dir, pot aplicar a pagar menys que en l'anterior format? Clar que sí. Per això estan també, no?, aquestes campanyes que es poden fer des dels propis ajuntaments. La Mancomunitat també té una partida de bonificació, encara que és molt, molt reduïda per la quantitat, no? Estem parlant més de 100.000 vivendes que hi ha que donar el servei. Per tant, jo crec que és important, lògicament, anem a treballar tot el que puguem perquè no vagi incrementant-se, al contrari, quan més participem d'este reciclatge de plàstic i cartó, que aquests diners que se reben per aquest reciclatge, a partir d'aquest any es rep directament la Mancomunitat i es repercuteix en la taxa. És a dir, si no repercutirem aquests diners, tal volta estaríem parlant de 4 o 5 euros més. Pues tot això va fent que baixi. Quan més tirem, més baixarà la taxa, no? I després també deixar molt clar una pregunta que ens està fent molta gent, no? És que m'esteu cobrant més en el rebut del cor. Veure, ja que separar, ja que tindrem molt clar. El Consorci de Residus és una cosa i nosaltres som una altra, no? Nosaltres ens encarreguem de recollir el que és el fem i el plàstic, el cartó, i de traslladar-lo a on toque, no?, a la planta que toque. I després després tot l'altre procés, per resumir-ho d'alguna forma, del que és ja acabar de separar i donar-li una segon vida, això és el consorci, no? Tota aquesta infraestructura que té. Per tant, nosaltres sí, també fem menys tones de fem, a la llarga, també té que notar-se amb l'altre rebut, el del cor, però bueno, aquesta gestió ja la té que fer el propi consorci.
1: Ara que arribem a l'estiu i que baixa una mica l'activitat institucional, és moment de fer un balanç al president de la Mancomunitat.
2: Bé, jo crec que tinguem que estar contents en l'estiu que ens espera, perquè bueno, tots els municipis tenen moltes activitats preparades i ja, en primer lloc, felicitar-los, no?, per tota aquesta programació, que és tan important per a que la gent desconnecte, per a que la gent torni a retrobar-se i disfrute. En quant a la Mancomunitat, bueno, també tenim que estar molt orgullosos, perquè recorde que tenim els pressupostos aprovats des de ja fa uns mesos i això no passa a totes les institucions, malauradament. Nosaltres tenim aquest consens polític que dia a dia es reflecteix amb les decisions i amb tot allò que està passant als nostres municipis. Tenim una estabilitat institucional, que això el que fa també és que associacions, agrupacions, gent en general, confie cada vegada més en la Mancomunitat, perquè aquesta estabilitat el que vol dir és que quan ens proposem fer coses podem dur-les a terme. Per tant, quan tenim un compromís i ens comprometem en aquest grup, aquest col·lectiu, aquesta institució a fer o a dur a terme algun projecte, saben que va a fer-se, perquè tots estem en el mateix camí, no? Crec que és molt, molt important. I després, en quant al treball conjunt dels municipis, crec que queda reflectit, no?, tenim aquesta col·laboració diària de, per exemple, ara que venen festes, de deixar-se material, permís de la Mancomunitat o bé entre els municipis, d'aportar les pròpies agrupacions, per exemple, com vam tindre de danses, no?, d'uns municipis a uns altres, col·laboren les bandes de música, que també ho hem comentat, participen unes d'altres, i la pròpia gent de veïns i veïnes que participem de tot allò que puguem i apleguem, no?, en el nostre temps lliure. I per aquesta part crec que ja complim en els objectius, complim en tot allò que vam proposar i que és la ruta que estem seguint i que és tan, bueno, per a nosaltres tan important.
1: I per acabar, ens espera un estiu plens d'activitats als nostres pobles de la comarca. Quines iniciatives té prevista la Mancomunitat de la Costera Canal per als pròxims mesos i quin missatge traslladaria als veïns i veïnes que es queden als pobles i disfruten, com no, d'aquest turisme d'interior de la comarca durant aquest estiu 2026?
2: Nosaltres des de la Mancomunitat, bueno, no parem, evidentment, els nostres departaments estan actius, tenim activitats en tots els municipis del Departament de Joventut per a distraure, animar i fer participar a la gent més jove dels municipis, però també tenim activitats esportives com aniversaris de futbol, també estem participant en campionats de futbol, també tenim el campionat d'escacs, en definitiva estem treballant per a que l'estiu des de la Mancomunitat puga aportar, no?, puga ser menys calorós, per dir-ho d'alguna forma, no?, des d'estos jocs o participant en tot allò que puguem oferir, però com no, col·laborant directament amb tots els municipis, amb tot el material que disposem, des de cadires, escenaris, vehicles, tota aquesta infraestructura de personal, posant-lo al servei dels municipis per a que aquestes festes que tenim, torna a dir, són totes meravelloses, no? Si tinguem que fer un rànquing de quina t'agrada més, no sabria dir-te, perquè cada municipi aporta el seu granet d'arena. I bueno, jo repetís una i mil vegades, l'orgull de ser president, de veure a la gent disfrutar, l'amabilitat i el que t'obrin les portes en cada un dels nostres municipis. La dinamització dels nostres pobles és molt important, també, i seguim, no?, amb les xarxes socials, amb els recursos que altres mitjos ens aporten, i el que es queda ja és convidar a disfrutar de la nostra comarca, que la gent vinga, que és que no la coneguen, que vinguen perquè van a emportar-se una grata sorpresa, i els que ja la coneguem, pues bueno, que l'exprimim, que traguem el millor que tenim a cada municipi, que és molt i molt bo.
1: Pues en aquest últim missatge del president de la Mancomunitat de Costera Canal, José Luis Gijón, ja emplacem els micròfons de Blue Radio per passar l'estiu, que mos conte més coses, perquè és una Mancomunitat viva, no para mai, i té moltes coses més que oferir-nos en esta propera temporada. Moltíssimes gràcies, bon estiu a tots des de la Mancomunitat també, i mos tornem a escoltar així en passar l'estiu. Moltes gràcies també, senyor president.
2: A vosaltres, bon estiu.
0: Atenció, veïnes i veïns. La Mancomunitat de la Costera Canal informa. Després de l'estiu, implementem un nou sistema de recollida de residus a les nostres comarques. El porta a porta. Per això, estem recorrent tots els pobles amb reunions informatives per explicar-vos com funcionarà este canvi i resoldre tots els dubtes. Un canvi que fem al teu costat i al costat del medi ambient per avançar cap a un futur més sostenible. Informa de la pròxima reunió al teu poble a través de les nostres xarxes socials. Mancomunitat de la Costera Canal.
3: Relájate y disfruta de tus éxitos.
4: Tus éxitos.
3: En la mejor compañía. Blue Radio.

0: Piensa en Azul. Blue Radio 90.2.
1: Un carrer net comença amb gestos molt senzills i xicotets. Usar la paperera, recollir el que embrutem i pensar en els altres. Perquè Xàtiva no es neteja sola. La netegem entre totes i tots cada dia. Per això, et donem les gràcies. Qui manté els carrers nets? Tota Xàtiva. Fem bé. Campanya de Xàtiva Sostenible. Ajuntament de Xàtiva.
2: L'autèntic sabor casolà en menjars per emportar te espera al Mirador del Passatge. Refresquem

0: cantem Manguela Fresca.
1: Amics d'Esportges, ja estem en estiu. Sí, no? Pues ja saps, de dijous a dissabte, de 7:30 de la vesprada a 9, al restaurant Els Porches, tapetes a 1 euro. I per descomptat, queda't a sopar després amb nosaltres i gaudis de la millor cuina tradicional. Els dissabtes de migdia fem un menú turístic per a que tastes les cosetes més representatives i bones de la nostra ciutat. I recordo, si tens un dinar o sopar de colla, obrim qualsevol dia de la setmana. Feu les vostres reserves al 96 050 92 02. 96 050 92 02. En el Facebook en Porches Xàtiva trobaràs els nostres menús. Este estiu, refresca amb nosaltres. En la plaça del Mercat de Xàtiva, restaurant Els Porches. Glass Drive. Revisamos tus lunas antes de pasar la ITV totalmente gratis. En Glass Drive contamos con la calibración de los nuevos sistemas de cambio de carril involuntario y lector de señales de tráfico. Ahora en Glass Drive te aplicamos un tratamiento anti lluvia gratuito. Glass Drive, reparación y sustitución de lunas de automóvil e industriales. Estamos en Xàtiva, calle Ronda Sequia La Vila, 15. Teléfono

temporades i més temporades. Això sembla genial. Bon sentit de l'humor, ironies i sobretot molt bona música. TRM, en setè nova temporada la sintonia de Blue Radio. Dissabtes a les 10 de la nit, diumenges a les 7 de la vesprada. Territori Remember, presentat per Javi Vivas.

0: Els nostres Blu Radio 90.2 de la FM i www.bluradiofm.es. Blu Radio, cada dia fem ràdio per tu i amb tu.
1: El color ja tiene sonido. Radio Chella, 90.2 FM y BluRadioFM.es. La radio con...